tan antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms: arbre, casa, terra, gleba, dona, sol. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, pressentida barca, la por de morir.

0: deso a poc dintre de la capsa tots els meus ninots. Ara he de callar, que no tinc prou força contra tant de mal. D'un mal tan antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit, manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms. Arbre, casa, terra, gleba, dona, solc. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, ressentir de l'arca, la por de morir.
1: Ramesses 3.